0: El Teatro Real acoge este domingo el concierto de clausura de la sexta edición de Crescendo, el programa de formación y profesionalización de jóvenes artistas impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real. Es un recital cuya recaudación se va a destinar a apoyar las carreras de nuevos talentos de la lírica.
1: Pagarla, ¿de cuál manera?
0: El concierto tendrá lugar a las 7 de la tarde en la sala principal del Coliseo Madrileño y va a reunir a sopranos, mezzosopranos, contratenores, barítonos, acompañados al piano. En total, 18 participantes procedentes de 8 países, seleccionados entre más de 250 candidatos. Una y 37, vamos con todo.
2: Radio Nacional de España. Noticias de la Comunidad de Madrid. Juan Luis Merino.
0: Como les contamos, Metro de Madrid va a reforzar el servicio en las líneas 2, 4, 6 y 10 este domingo para facilitar los desplazamientos de los madrileños que van a acudir tanto a la Plaza de Colón como al Madrid Arena para seguir la retransmisión de la final. Allí en Colón el ayuntamiento va a cortar la circulación a partir de primera hora de la tarde. Pepi Martín.
3: Más de 800 efectivos van a garantizar la seguridad de la final del Mundial. En concreto, se van a desplegar 550 policías nacionales y 240 agentes de la Guardia Civil que se van a encargar del seguimiento en las calles y la posible celebración espontánea al término del encuentro. Si la selección española logra la victoria esta noche, el lunes por la tarde habrá un recorrido de celebración por las calles de la capital. Comenzará en el intercambiador de Moncloa, tendrá su punto álgido en la Plaza de Cibeles y estará vigilado por otros 500 policías nacionales y 150 guardias civiles. Francisco Martín es el delegado del Gobierno.
4: A lo largo del domingo y el lunes vamos a movilizar un total de unos 1.450 efectivos.
5: Y también te volia demanar combos d'Argentina.
6: Mira, evidentment les alineacions per avui encara és molt pres, encara falten pràcticament 8 hores, però sí que és cert que Espanya pareix que o no hi haurà canvis respecte a l'11 que va derrotar França, perquè les coses van sortir molt bé a més i en teoria més o manco dins del moment de la temporada que els jugadors estan bé, o hi haurà qualque canvi mínim. I en Argentina sí que pot haver qualque canvi més, a lo millor la banda dreta, perquè pot ser que Nahuel Molina deixi el seu lloc al lateral dret per Gonzalo Montiel, i després veurem també si Rodrigo de Paul torna a la gespa, que no va ser titular precisament en el darrer partit contra Anglaterra. Ara mateix, jo crec que la cosa, sincerament, està molt igualada i no és dir-ho perquè sí. Espanya està en un moment tremendo de confiança després de la victòria contra França, a més per com se va produir, com van guanyar, quina superioritat. I Argentina també, justament, ha aparegut la millor Argentina en el millor moment, contra Anglaterra remuntant, però va fer una segona part d'un gran futbol. Moltes ocasions i estan tots dos en un moment de confiança molt, molt fort. Jo també crec que Espanya és superior, però coincidia amb el que ha dit un dels oients. Espanya és superior, però s'ha de mostrar, i en futbol sempre pot passar qualsevol cosa, així que és un poc complicat fer un pronòstic.
5: Xisco, rapidíssimament, perquè ens quedem sense temps, patirem? Hi haurà pròrroga, així com va passar el 2010?
6: No sé si hi haurà pròrroga, però que patirem segur. Jo no crec que Espanya guanyi com la final de l'Eurocopa d'Itàlia, contra Itàlia del 2012, que va guanyar 4-0. Però és igual, Xavi, si hem de patir, si hem d'anar a penals, hem d'anar a penals. Si s'ha de retardar el partit per tempesta elèctrica, que s'ha fet en altres ocasions també, el cas és que hem de guanyar avui.
5: Exactament, i a més, sent mallorquinistes, estem avesats a patir. Xisco Díaz, en directe des de Nova York, moltíssimes gràcies per aquesta connexió en directe i que vagi molt bé avui vespre. Passa-t'ho molt bé, eh?
6: Vinga, gràcies Xavi, una ferrada.
5: Adéu. Continuem amb més notícies. Obrim plana de successos perquè la Guàrdia Civil ha detingut un home com a suposat autor d'un atropellament mortal a Capdepera que s'havia donat a la fuga. Els fets haurien tingut lloc al voltant de les 7 del matí a 200 metres de Cala Mesquida. La víctima, segons la Benemèrita, és un turista que s'hospedava a un hotel de la zona. I la Policia Nacional ha arrestat un home a Palma acusat de realitzar tocaments a un menor a qui li hauria oferit alcohol i èxtasi. L'home va ser detingut la matinada de dijous mentre manava una furgoneta sota els efectes de l'alcohol l'alcohol i les drogues. El menor, que també anava a l'interior del vehicle, va ser traslladat a un centre hospitalari per ser sotmes a un reconeixement mèdic per l'ingesta d'estupefaents. I també en successos, la Policia Nacional ha arrestat un home per suposadament haver tocat el cul a una dona a l'estació intermodal de Palma i haver agredit els agents que l'estaven detenint. Segons el relat del presumpte agressor, hauria estat la dona qui li hauria donat peu a trecar-se mitjançant mirades i insinuacions, una versió que l'afectada ha negat rotundament. L'home està imputat per un delicte d'agressió sexual i un altre d'atemptat contra l'autoritat. Els agents, per la seva banda, han estat atesos a un centre mèdic per mort de les ferides causades pel detingut. Tot això quan està sent un cap de setmana intens pel que fa a l'arribada de pasteres. Entre ahir i avui han arribat a les costes de les Balears 185 migrants irregulars a bord de 8 pasteres. La darrera ha estat interceptada avui de matí passades les 6 en aigües de Cabrera amb 14 persones d'origen magrebí a bord. Les altres 7 barques varen ser interceptades ahir amb 171 migrants en aigües de Cabrera i Formentera, excepte una que va arribar a Santanyí. Tots tenen origen magrebí i subsaharià. Amb aquestes noves arribades, el total de migrants irregulars a les Balears en pastera en el codin d'any ascendeix als 3.484 a bord de 183 barques. I en els esports, més enllà de les notícies relacionades amb el Mundial de Futbol, tenim més coses. Martin Valgen confirma que seguirà a Mallorca aquesta temporada. Ho ha confirmat ell mateix en un vídeo difós a les xarxes socials. D'aquesta manera, complirà la seva novena temporada consecutiva al club.
7: Se puede renovar online hasta mañana. Yo ya lo he hecho.
5: El defensa, que després del descens tenia molts dubtes sobre la seva continuïtat després d'un any complicat a nivell mental, posa el comptador a zero i es marca un objectiu clar, que és retornar el Mallorca a la primera divisió. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha anunciat la tornada de Carlos Gómez a la seva plantilla de cara a la propera temporada. Tot després d'haver patit diverses sessions en els darrers anys a Alzira, Valdepeñas i Còrdoba, el Toledà va formar part de la plantilla campiona de la primera UEFA Champions League del club a la temporada 2022-2023. I avui a la cultura parlam de Blai Bonet, perquè el poble natal de Bonet, Santanyí, acollirà avui diumenge la representació de l'espectacle Una veu plena de nius, una de les propostes del festival La llum en vers, inclosa dins la programació de l'any Blai Bonet. Tot després de l'èxit rotund de la representació ahir al Pati de la Misericòrdia Palma, el muntatge compta amb la participació dels actors Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Toni Gomila i Jaume Madaula, que interpreten una selecció de versos del poeta en una sessió de lectures compartides acompanyades per la música de Marc Grimalt i Carles Medina.
8: Me ve entrando el disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido.
5: I no volem acomiadar aquest informatiu sense una vegada més desitjar sort i ventura a la selecció espanyola avui vespre. Ho feim amb aquesta cançó superestrella, una de les més escoltades durant el Mundial. Un partit, recordeu, que podreu veure per l'OU de Televisió Espanyola i en aquesta mateixa sintonia Ràdio Nacional d'Espanya. Nosaltres tornem demà de matí a partir de les 7:25 del dematí en aquesta mateixa sintonia Ràdio Nacional. Que tingueu molt bon dia de diumenge.